0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Continua la lluita contra el foc. Hi ha diversos incendis encara actius a la península, un dels quals a Catalunya, concretament a l'Alta Ribagorça, a Senet, al municipi de Vilaller. Un incendi alta muntanya en una zona molt dependent que impedeix als bombers de treballar a peu. El foc va arribar a nit als 2.300 metres d'altitud. Els equips d'extinció hi treballen des de l'aire. Miren de contenir les flames abans que puguin entrar al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Avui hi ha risc extrem d'incendi forestal en una cinquantena de municipis de Ponent i la Catalunya Central. Hi ha 220 poblacions més, més d'una vintena de comarques. El perill és elevat. Hi ha 4 espais naturals encara tancats: la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Molta precaució un dia més. Els incendis continuen acaparant l'atenció. A l'edició cap de setmana reflexionarem sobre la proliferació de focs cada

0: tampoc no és fàcil.
1: Solamente vengo para buscar una vida, nada más. Aquí podré tener unas posibilidades que ahí no voy a poder, ¿entiendes? Ahí no, es que en Marruecos tampoco hay, no tengo derecho de soñar, porque esos sueños no existen.
0: Situació i previsió meteorològica a Emet, Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però molta atenció al Pirineu i al sud de Tarragona. Aquestes zones s'esperen ruixats i tempestes que podran ser forts i amb ventades. Demà dilluns baixaran les temperatures, però continuaran altes a punts de Lleida. Tindrem sol i cel poc ennuvolat durant el matí, però a la tarda el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior i especialment als Pirineus. És una informació d'AEMET.
0: I veiem quina és la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de l'incendi d'un vehicle a la C66 entre Girona i Celrà, on la via està totalment tallada per aquest incendi. Un accident en aquests moments a la ronda del litoral a l'altura de la Barceloneta, talla també un carril, i en sentit Trinitat hi ha 4 km i mig de lentitud i hi ha punts d'obra que estan alentint la circulació. És el cas de l'A2, a Jorba en sentit Lleida, un carril tallat 3 km. A la P7 a Tarragona en sentit sud també un altre carril tallat. I a la N260 a Sant Joan de les Abadesses es fa pas alternatiu. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bon dia.
0: Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
4: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció d'un foc a alta muntanya declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. És un lloc de difícil accés, terreny vertical, que complica les tasques dels equips d'extinció i obliga a actuar des de l'aire. De moment han cremat una quarantena d'hectàrees al focus principal, però n'hi ha un de segon a un quilòmetre d'aquest primer que ha calcinat 7 hectàrees més i continua actiu. Els efectius miren d'evitar que les flames arribin al Parc Nacional d'Aigües Tortes. També estan molt pendents de l'evolució del vent, calculant que aquest incendi continuarà actiu uns quants dies més. El risc d'incendi és avui molt elevat o extrem a bona part del territori. Una cinquantena de municipis es troben al màxim nivell de perill d'incendi forestal i unes 200 poblacions més presenten un risc molt alt. La proliferació d'incendis, cada cop més virulents i amb més superfície cremada, fa pensar als especialistes que cal una nova cultura del foc. Com actuar en cas d'incendi i abans com evitem els focs, com ens preparem. De la mateixa manera que cal saber com actuar en cas d'inundacions, també hem d'aprendre a comportar-nos davant un incendi de grans dimensions. Víctor Resco és portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes i professor d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida. Benvingut.
5: Hola, moltes gràcies.
0: L'estiu passat va ser extremament dur per a la península pel que fa als incendis forestals i enguany s'està repetint la situació. Àvila, Madrid, Castelló, Lleó... La pregunta que ens fem és, estem preparats per fer front a incendis tan devastadors?
5: Bueno, jo crec que el resultat està a la vista de les circumstàncies. Està clar que no estem preparats per a afrontar aquest tipus d'incendis, però perquè són uns tipus d'incendis que no es poden afrontar, o sigui, tenen una intensitat i una envergadura i una agressivitat doncs, bueno, que fa molt difícil la seva contenció. Aleshores, hem de canviar una mica el xip. La resposta no passa per fer front a aquests incendis, sinó per anticipar-nos i mirar que no passin.
0: Clar, estem veient incendis que evolucionen molt ràpidament, que agafen grans dimensions i que és molt difícil de poder-los controlar. Per això és tan important la prevenció, no? Ens falta una cultura del foc, educar-nos davant aquesta emergència?
5: Sí, necessitem augmentar la cultura del risc. Aquest és un dels pilars en els quals hem de treballar més per a donar una resposta efectiva al problema dels incendis forestals i que contribueixi a la mitigació. Estem parlant d'una banda, doncs, que el ciutadà, doncs, quan adquireix una casa, una vivenda, quan lloga una casa, doncs, està adquirint un risc, sigui conscient o no, aleshores, doncs, bueno, s'ha d'informar d'aquest risc i prendre les mesures possibles per disminuir els possibles riscos, no? Però també estem parlant d'una tasca que ha de realitzar l'administració, doncs, d'una manera, d'una banda, aportant informació, desenvolupant doncs, aquests mapes de zones inflamables perquè els ciutadans puguin ser conscients, però també desenvolupant doncs, els plans de prevenció municipal, els plans de prevenció a escala regional, de muntanya, etcètera, etcètera. No? Aleshores, diem que és que la cultura del risc és una cosa que té dos components, el component ciutadà, el component

0: component de l'administració.
1: Hem d'aprendre segurament on construïm, també en quina mena de materials construïm. Hi ha dos moments crucials, senyor Risco. Quan ja s'ha declarat el foc, com protegim la nostra seguretat, si ens confinem, ens desallotgem, i abans que es declari l'incendi, com minimitzem aquest impacte de les flames que tard o d'hora es poden produir en una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint, no? Ja se sap que els incendis de l'estiu s'apaguen abans a l'hivern, no? Prevenció.
0: Sí, bueno, el problema que tenim moltes vegades és que s'ha construït o no tocava i en altres ocasions s'ha construït a un lloc que abans estava rodejat per cultius agrícoles, per conreus agrícoles, i aquests conreus, doncs, a mesura que s'han anat perdent, doncs, han estat substituïts pel bosc, no? I això és el que posa en perill moltes d'aquestes urbanitzacions, pobles. Aleshores, què és el que podem fer per protegir-nos? Bé, doncs, ser conscients del risc. Aleshores, la zona més propera a la casa, 10-30 metres més propers a la casa, doncs aquí no hi hauria d'haver res de combustible. Si hi ha llenya, doncs, que estigui fora de la paret de la casa, que no hi hagi, doncs, herba seca, alguna que pugui fer que l'incendi, doncs, que propagui cap a la casa, no? Perquè la principal font d'ignició no és tant que el front de flames impacti contra la casa, sinó que són més aviat, doncs, les partícules incandescents, no? Les pinyes, les fulles, les escorces que van volant, que van sobre la casa, i això és el que inicia l'incendi. Aleshores, bueno, en aquests 30 metres de la casa no hi pot haver res que favoreixi que si cau una d'aquestes partícules incandescents propagui cap a la casa. Els canalons han d'estar nets, les finestres, doncs, han d'estar, en el cas de l'incendi, han d'estar baixades, han d'estar tancades, les persianes baixades. Després, bueno, a partir d'entre els 30 i els 100 metres, doncs, bueno, podem tenir algun arbre, podem tenir una mica més de vegetació, i a mesura que ens anem allunyant de la casa, doncs, bueno, podem tenir més concentració del que diríem material del combustible, no? Aleshores, bueno, hem de pensar en aquesta espècie d'anells concèntrics, el més a prop de la casa, prohibit tenir material combustible, perquè realment és el que ens posarà, el que pot posar en risc la nostra vivenda.
1: Mesures de prevenció a casa nostra, i pel que fa al medi natural, estem veient que tenim un territori despoblat, el territori rural, s'ha abandonat l'activitat agrària i hi ha grans extensions de terreny forestal abandonada, sense vigilar. Tot això es converteix en una mena de bomba de rellotgeria, per això també és vital una bona gestió dels boscos.
0: Sí, necessitem millorar la gestió dels boscos i, bueno, la gestió del territori, no? Abans comentàvem com els centres urbans abans estaven a la seva perifèria, abans hi havia conreus i això, doncs, protegia aquestes cases. Ramaderia extensiva és una altra opció, la gestió forestal, la implantació de cremes prescrites, que serien, doncs, com les cremes tradicionals que han fet sempre els pastors, però, bueno, doncs, tamisades per la ciència i transformades en un projecte d'enginyeria. Aquestes cremes prescrites el que fan és que consumeixen el combustible en un incendi de baixa intensitat, perquè els incendis, recordem que porten 400 milions d'anys a la Terra, és a dir, d'incendis sempre n'hi hauran. No podem decidir si volem que n'hi hagi d'incendis o no, perquè n'hi hauran. El que sí que podem decidir és si són incendis de baixa intensitat que no fan mal, o recrear-los amb aquestes cremes prescrites, o si no fem res, doncs, bueno, doncs aleshores tindrem aquests incendis que estem tenint ara, no? Aleshores, bueno, és important, doncs, gestionar, que aquesta gestió sigui a gran escala, no? És a dir, com a mínim hauríem de gestionar, doncs, tres vegades els que se'ns crema, el que voldria dir, doncs, a nivell nacional, entorn a un milió d'hectàrees, aproximadament el 5% de la superfície forestal.
1: El president del govern ha expressat la necessitat d'un pacte d'estat climàtic. Què hauria de contemplar?
0: Bueno, un pacte d'estat climàtic el que hauria de contemplar és un programa marc d'adaptació al canvi climàtic, perquè recordem que el canvi climàtic és una cosa que sacseja tots els sectors econòmics de la nostra societat, el turisme, l'agricultura, les xarxes d'energia, no és només els incendis o les inundacions, no? Per tant, un pacte per l'adaptació al canvi climàtic ha de ser un programa molt ampli, molt més ambiciós que el que s'ha plantejat actualment. I després, una altra cosa, si volem fer front al problema dels incendis forestals, jo crec que sí que necessitem aquest programa marc d'adaptació als diferents sectors, però després cada sector, cada tema necessita un pla individual, perquè l'extensió, l'ambició que ocupen, la profunditat que ocupa els incendis en la proposta actual de pacte d'estat, doncs em sembla que es quedarà curta. És una proposta que em sembla molt poc ambiciosa, doncs precisament això, perquè toca massa pals, però en cap d'aquests pals, doncs, arriba a la profunditat necessària. Per tant, necessitem dues coses: el programa marc d'adaptació al canvi climàtic i després un programa específic per a cadascun de les situacions que volem abordar.
1: Preparar-nos per als grans incendis forestals que estem patint i que tot fa pensar que continuarem patint en el futur. Víctor Risco de Dios, catedràtic d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida i portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Incendis forestals que amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrar l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per tal d'evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
2: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
3: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros, en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima, si el risc, evidentment, és un risc superior a el que és l'estandardització.
2: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal qui va assumir les despeses, que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
4: Edició cap de setmana.
1: Les imatges que hem vist aquests dies a Ceuta, milers de persones arriben a territori espanyol a la recerca del Dorado, seran difícils d'oblidar. Assenyalen una situació de precarietat, de pobresa i de no resignació. La de milers i milers de joves, tot i que també hi ha famílies i menors que busquen un futur. Un futur que confien trobar a Europa, però no sempre es pot aconseguir aquest objectiu i, si més no, no és fàcil. És el cas de l'Ahmed. Va sortir del Marroc sent menor i va arribar a Barcelona, on ha viscut al carrer i en un centre de menors. Diu que va venir perseguint el seu somni perquè al Marroc no tenia dret a somiar, però aquí tampoc no ha trobat una vida digna.
5: Intentando meses, ¿eh? Ahí, o sea, estuve ya sufriendo desde antes de entrar, viviendo en la calle, sufriendo hasta conseguirlo. Yo vengo de una familia pobre y somos tres chicos y tres chicas. Falleció mi padre que yo tenía 9 años. Entonces se empezó la vida a complicarse. Me sentía, o sea, que tengo que hacer algo, ¿no? Salir a la calle y buscarme la vida. Y en Marruecos mucho hay el rumor de que el paraíso es Europa, ¿no? Estuve en la calle un tiempo antes de entrar al centro de menores, 7 meses así por ahí. Mucha gente que vive en la calle, pues ahí son las reglas de la selva. A mí, por ejemplo, me han dado varias veces palizas. Siempre vives con un miedo, porque la calle es muy, muy, muy peligrosa. Y eso hay que entender muy bien que la gente que está en la calle no es porque está mala ni que hay un rumor que les gusta estar en la calle, no, pues es ¿qué van a hacer? Y también cuando estamos a veces durmiendo así un grupo así en una acera o, ¿no? Y viene pasa la patrulla de policía y igual nos persiguen, nos dan golpes. Para nosotros como somos personas de más, o sea, no tenemos derecho a la justicia, no tenemos derecho a una vida digna, da igual. O sea, a mí me coge una policía y tiene derecho a utilizar la violencia conmigo, insultarme. Un inmigrante no cuenta tanto como un español. Mucho racismo. Diariamente lo estoy sufriendo. Por ejemplo, yo me cojo un teléfono y buscando una habitación para alquiler y acordamos el precio y tal. Luego me dicen, ¿tú de qué nacionalidad eres? Le digo, de Marruecos. Entonces corta el teléfono. O me dice, ah, pues no. Me acuerdo que había cuidado con alguien primero. No es justo. No soy malo, no, solamente vengo para buscar una vida nada más. Aquí podré tener unas posibilidades que ahí no voy a poder, ¿entiendes? Ahí no, es que en Marruecos tampoco hay, no tengo derecho de soñar porque esos sueños no existen.
1: La suspensió temporal de l'acord Schengen amb Espanya per part d'Itàlia ha enxampat molts turistes en trànsit o a punt d'agafar un vol al país veí aquest cap de setmana. Com els afecta? En principi, la mesura no suposa canvis per als viatgers espanyols i europeus, però es poden incrementar els controls aleatoris. Això és el que s'han trobat aquests turistes.
6: No he rebut res. Jo viatjo com si no estigués passant res. No agafen ni el passaport, vaig amb el DNI.
7: Los controles policiales eran similares. Sí que es cierto que en el barco sí que es verdad que uno de los noticias pues nos advirtieron a los viajeros españoles que viajáramos con mucho tiempo, sobre todo de cara a aeropuertos y si hubiera que hacer transbordos.
8: Entenc que hi haurà potser algun control, perquè deien que farien controls una mica
4: aleatoris. Té un perfil que va racista, això. Vull dir, a una persona blanca que vingui de l'estat espanyol doncs no li faran cap revisió ni li faran cap identificació ni res. Ara, si té una certa fesonomia més de Magreb o el que sigui, doncs serà la gent que vagin a per ella.
1: La mesura adoptada per Itàlia és provisional, pot durar 30 dies, però es podria allargar fins a 6 mesos, ho explica Gemma Pinyol Jiménez, experta en migracions i investigadora de la Universitat Pompeu Fabra.
8: Es pot fer per un període de 30 dies en el qual tu informes a la Comissió Europea perquè li dius que les raons han estat aquestes i consideres que ho has de fer, i aquesta informació és suficient. Si volguessis ampliar, que es pot ampliar fins a 6 mesos, el que sí que passa és que la Unió Europea pot començar, la comissió pot fer preguntes i pot valorar si el que estàs fent és o no adequat, no?
1: També França ha incrementat els controls a les seves fronteres, com ara la Jonquera o l'Epertús. Això pot provocar cues en ple inici de les vacances d'agost. Però no tothom pot fer vacances, per diversos motius, per exemple, econòmics. Llorenç Llop.
9: Molts són els afortunats que poden marxar a passar uns dies fora de casa a l'estiu, però molts d'altres no tenen aquesta sort. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 28,8% dels catalans no es poden permetre fer vacances almenys una setmana. És a dir, aquest estiu, per cada 10 catalans, pràcticament 3 no poden marxar de vacances.
10: Desafortunadament no me'n vaig de vacances, em quedaria a Barcelona.
11: No, ho tenim limitat.
12: No, estaré por aquí en Barcelona. Toca trabajar y bueno, solamente tengo una semana de vacaciones, no tengo más.
13: Yo no, yo me quedo aquí porque me tengo que quedar. Toca trabajar y aquest estiu estaré aquí.
9: Segons les enquestes d'IDESCAT, els registres han millorat. Destaca el 28,8% actual comparat amb el 43% que hi havia l'any 2013. Tot i la millora, moltes famílies no es troben en una situació favorable. De fet, es calcula que el 47% de la població de Catalunya actualment té alguna dificultat per arribar a final de mes.
1: Més d'un miler de conills salvatges abatuts a la plana de Lleida durant els primers 3 dies del pla de xoc de la Generalitat per controlar-ne la sobrepoblació i minvar així els danys que provoquen els conreus. Joaquín Calvente.
14: Les batudes nocturnes de conills salvatges han començat a Verdú, un dels municipis més afectats de l'Urgell, on la densitat mitjana de conills se situa entre els 6 i els 10 exemplars per hectàrea. Jaume Feixa, director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida.
15: I amb el nivell d'actuacions que hi haurà una disminució dràstica segur. Després això s'haurà de mantenir en el temps i això ja és feina de les àrees privades de casa, dels agricultors. Nosaltres continuarem, però no vindrem durant 15 dies seguits a fer actuacions.
14: Per als agricultors, aquest volum de conills abatuts evidencia la magnitud de la plaga i que és necessari mantenir-ne les batudes durant tot l'any. Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
16: Una plaga que està destruint camps de cereals, fruiters, pistatxers, ametllers i, com el cas del porc senglar, que porta malalties sanitàries, però inclús aquell conill salvatge que tenim a tota la plana de Lleida també porta caparres i piparres, per tant també estem parlant d'una plaga que porta malalties.
14: A Verdú les actuacions es faran fins al 13 d'agost. Posteriorment el pla també preveu actuacions a Aspa i al Fes, al Segrià.
1: Fins a un total de 11 exposicions es poden veure des d'avui fins a l'octubre a la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserac a Palafrugell. Montse Soto.
17: Les fotografies dels anys 30 i 40 als Estats Units a càrrec de la documentalista Dorothea Lange, la primera retrospectiva a Catalunya del fotògraf xilè Sergio Larraín o una aproximació als arxius fotogràfics desconeguts de la comarca dels darrers 150 anys amb els Casanovas, nissaga de fotògrafs. Aquestes són algunes de les mostres destacades de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, que compta amb Maria Planes com a comissària d'aquest esdeveniment amb 27 anys d'història dedicat a recuperar la nostra memòria col·lectiva.
18: És la recuperació d'un arxiu, de no d'un fotògraf, sinó d'una nissaga de fotògrafs. Besavi, avi, fill, net i besnet. Aportació de la fotografia a la memòria col·lectiva.
17: Un recorregut pels retrats i les escenes de carrer de Gabriel Quallador a Can Màrio a la Fundació Vilacases és una altra de les exposicions imprescindibles de la programació. El fill d'aquest pioner de la fotografia, Gabriel Quallador, destaca la modernitat de la fotografia del seu pare.
19: Tenia una llibertat d'enquadres, una llibertat d'elegir els modelos, una llibertat d'insinuar coses més que presentar-les. Un criteri d'algun modo minimalista.
17: L'exposició singular adjectiva al temps que connecta les figures del fotògraf Txema Salvans o l'escriptor Josep Pla, o treballadors de la mar, amb Carles Palacio, sobre els problemes que estan patint els pescadors de la Costa Brava, vertebren, entre moltes altres, una nodrida programació que podeu consultar a Bienal amb doble N xmiseracs.org.
1: I més propostes per aquest segon dia d'agost.
20: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
1: El Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, els Amics de les Arts i Ginestà, ompliran de música aquesta nit d'estiu. La cita a les 9.